0: des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Lasciate un messaggio, non sono qui, parlate chiaro.